0: No hi ha d'entrada indicis de criminalitat. I el govern dona pràcticament per fet que la llei per limitar la compra especulativa de vivenda no s'aprovarà abans que acabi l'estiu, que és el que havien pactat amb els comuns. I és que Junts, PP i Vox han portat la norma al Consell de Garanties Estatutàries i fins que no hi hagi un informe no es podrà començar a debatre al Parlament. En qualsevol cas, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, treu pit de les mesures que s'han pres fins ara per regular els preus de l'habitatge. Normativa que els experts qualifiquen d'intervencionistes, però que, segons Paneque, no han disminuït l'oferta. I de cara al desembre, la simplificació de tràmits en l'àmbit urbanístic i mediambiental, diu Paneque, que també ajudarà els promotors.
1: Persegueix l'objectiu de, precisament, en l'àmbit de l'habitatge, ser capaços de reduir els terminis de manera important a l'hora de donar les llicències d'aquestes noves promocions o d'inversions estratègiques empresarials a l'àmbit de Catalunya.
0: I 6 joves amb trajectòries destacades en la ciència, les arts, la recerca, l'emprenedoria i l'acció social han rebut aquest dimarts els Premis Princesa de Girona. En una gala celebrada al Gran Teatre del Liceu, la princesa Leonor va reivindicar la importància d'acompanyar i potenciar el talent jove i va definir els 6 guardonats com els seus influencers preferits.
2: A mi, lo que me gusta de mis influencers favoritos es que entrenan bacterias. Se enamoran de problemas con la intención de solucionarlos, cuentan algo importante con talento y desde la oscuridad y la entraña, descubren exoplanetas, acompañan sus locuras con rigor, disciplina y pensamiento crítico, o normalizan la amabilidad.
0: I als esports, us parlem de Dayemi, de Frankie de Jong o de l'Espanyol. José Luis Gil, bon dia.
3: Bon dia. El davanter alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, arriba aquesta tarda a les 4 a Barcelona per complir els últims tràmits abans de signar pel Futbol Club Barcelona. Atents a Can Barça, les proves mèdiques per determinar l'estat del genoll dret de Frankie de Jong. El neerlandès ha tornat lesionat del Mundial i els pitjors pronòstics parlen d'una baixa de 4 mesos. L'Espanyol enceta estada de pretemporada a Torremirona després de presentar Sergio García com a entrenador del filial.
4: Intensidad aquí no se negocia, o sea, yo creo que tenemos buenos jugadores que podemos jugar al fútbol, pero la intensidad, el compromiso y el carácter que pueda tener nuestro equipo se va a ver en el campo.
3: A segona divisió, l'Andorra fitxa l'emblemàtic davanter de l'Europa, Jordi Cano, que signa 2 temporades. El Sabadell incorpora el central José Luis Català, procedent del futbol base de l'Espanyol. En bàsquet, el Fiat Girona incorpora l'alè pivot David Enguessan, procedent de la Lliga Alemanya, mentre que en futbol sala, el Palau Blaugrana serà la seu de la Supercopa d'Espanya al setembre, tret de sortida de la temporada oficial.
5: Herrera a COPE.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
7: ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia realizamos apertura de puertas, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
8: A veces hay cosas que afectan más de lo que imaginas. Tu confianza, tus relaciones, tu bienestar. En Clínica Masculina Europea damos un paso más con una nueva tecnología focal, eficaz y mínimamente invasiva. Vuelve a sentirte tú. Infórmate sin compromiso. Atención discreta y personalizada. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060. Recupera tu confianza.
9: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
9: Si con las humedades te las tienes que ver...
10: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
11: Murprotec.
12: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ojo a la jugada! ¡Ojo a la persiana! En Carpintería de Aluminio y Cerramientos Lores, por cambiar todas sus ventanas y persianas, se las motorizamos sin coste. Lores, asesoramiento personalizado, presupuestos a domicilio sin compromiso, más de 35 años de calidad y profesión a su servicio. 93-373-3317, 93-373-3317 o loresmetal.com.
0: Continua la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en COPE. Molt bon dia.
13: Estàs escuchando Herrera en COPE.
14: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
11: Soy Marmán.

0: marcada pel risc molt elevat d'incendi forestal. I és que avui Catalunya continua immersa de ple en l'onada de calor, amb ambient estable, això sí, domini del sol, però també amb unes temperatures que poden enfilar-se fins als 40-42 graus al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, però també s'arribaran als 40 graus a punts on no és habitual arribar a aquestes temperatures, com és el cas dels Dos Vallès o el Baix Llobregat. Les temperatures mínimes, d'altra banda, també han estat molt altes. Ha estat una nit tòrrida en alguns punts de Catalunya. Tenim ara 27 graus a Barcelona i a Tarragona, 24 a Lleida, 23 a Girona i 20 a Andorra la Vella. De la informació del temps a la del trànsit, Ferran Arandiga, molt bon dia.
1: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimecres destacant diverses incidències. Parlem primer dels accidents. Tallem la calçada de la BP-46-53 en ambdós sentits de la marxa, a l'altura de Prats de Lluçanès. També tenim un altre accident que talla un carril a la Ronda Litoral des de primera hora del matí en sentit sud i que des de Sant Adrià del Besòs continua deixant 8 quilòmetres d'aturades. També tenim un tercer accident i un quart a la AP-7, un a l'altura de Barberà del Vallès, que en sentit nord deixa 3 quilòmetres de cues i un carril de circulació tallat i l'altre, en aquest cas, en direcció a Tarragona, des de l'Ametlla de Mar, també talla un carril, però provoca 4 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquest accident, també parlem de tres avaries actives, dues d'elles a l'A2, una a l'altura de Cervera i l'altra a Castellbisbal, que totes dues en direcció a Lleida tallant un carril de circulació. La tercera avaria ha estat a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès, que en sentit nord deixa els vehicles al voral amb un quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
2: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
0: El govern ha aprovat l'avantprojecte de llei del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles que defineix i regula el model de prestació a Catalunya. L'objectiu principal d'aquesta nova normativa és actualitzar el marc jurídic del servei. El nou model permet el lliure accés a nous operadors, afavoreix l'increment de la xarxa d'estacions, impulsa la competència, diuen des del govern, amb el manteniment i reforç del control i supervisió de la Generalitat. Actualment, Catalunya disposa de 50 estacions fixes d'ETB i 10 unitats mòbils gestionades per 5 operadors privats. En conjunt, aquests centres realitzen aproximadament 3,2 milions d'inspeccions anuals. El parc de vehicles català és de més de 5,4 milions de vehicles amb una antiguitat mitjana de 15 anys.
2: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
3: COPE Catalunya y Andorra.
4: Estàs informat.
5: ¿Tiene joyas de oro que no use y quiera vender? ¿Tiene piezas de plata, cuberterías de plata, así como herencias y gestión de empeño? Muy fácil. Acuda a Joyería Goya. En Paseo San Juan 163 Barcelona. Y le haremos la mejor tasación gratuita del mercado.
6: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo y en cabedo.com, también en Madrid y Valencia.
7: ¿Tienes principio de cataratas? No esperes a que sea demasiado tarde. Gracias al láser Catalyst, en un abrir y cerrar de ojos, eliminaremos la catarata y verás de lejos y de cerca, sin gafas. Primera visita gratuita informativa, 93-200-9879 o en oftalmología3torres.com.
3: COPE Cataluña y Andorra.
0: Continua la informació ara mateix i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en Cope. Que tinguis un molt bon matí.

0: siempre positivos. Pero insisto, incidir en medidas de autoprotección, en concienciación de la sociedad, en formación de la sociedad, qué es lo que tiene que hacer, saber dónde tiene, saber los riesgos que tienen, invertir en prevención, en la alineación de la ordenación territorial con los mapas de riesgo, pues sería fundamental. Y eso, además, hacerlo, no decirlo justo cuando ocurren los siniestros, cuando ocurren estos eventos tan catastróficos, sino luego no cansarse y seguir invirtiendo en prevención y en que los proyectos sean de larga duración y se lleven a cabo.
1: Has puesto muchos deberes, ¿eh? Muchos, muchísimos, pues sí. Pero es lo que tiene cuando no vas haciendo la faena. Esto es como cuando estudiábamos, ¿no? Puedes ir estudiando cada día, cada semana, y después el día del examen, pues oye, vas bien, haces un repaso el día antes, pero ya lo llevas todo hecho. O puedes, permíteme la expresión, pasar de todo durante el curso, y después la semana antes del examen, pues te pones a estudiar como un loco, y ir al examen es como tirar una moneda al aire. Puede salir cara o puede salir cruz. Pues bueno, esto más o menos es lo mismo, ¿eh?
0: Así es, efectivamente. Hay una frase ya muy, muy repetida, que es que los incendios se apagan en invierno, ¿no? Pues es que hay que estar muy preparados.
1: No la había escuchado, pero me parece muy acertada, ¿eh?
0: Sí,
1: muchísimo,
0: sí.
1: Doncs hem parlat amb el Pedro Tomei, la persona, president i fundador de l'Observatorio de Catástrofes, y bueno, este es el panorama que tenemos. El Observatorio de Catástrofes y las aseguradoras pues siguen trabajando para reforzar la cobertura y la prevención. Pedro, oye, gracias por atendernos.
0: Un placer.
1: Bé, el tema dels incendis. Gràcies, Pedro, que és un problema. Y ahora parlo de INSCOR, centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña. Cuidamos tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios. Ofrecemos atención rápida y programamos tu visita justo para cuando lo necesitas. Llámanos al teléfono 93 425 1962. Estamos en Folgueroles, en Barcelona.
2: Herrera a COPE.
3: COPE Cataluña y Andorra.
2: Estás informat. Estàs escoltant
4: COPE Tarragona
2: 93.5 FM.
5: ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
6: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Si aún no la has escuchado,
7: prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
8: O sea, el billete por defecto nos incluye la maleta de cabina.
9: Claro, el objetivo máximo que se pretendía era que no hubiera esta especie de lo incluyo y luego lo tengo que quitar.
10: La verdad que muchos bañistas tienen la sensación de que cada verano hay más medusas y más avisos.
11: Al menos nos visitan más y posiblemente también haya una proliferación de algunas especies.
7: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
2: De lunes a viernes de 3 a 7.
12: El Tour de Francia ya está en marcha y la emoción no da tregua.
13: Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
12: 3.333 kilómetros de pura adrenalina.
13: Arriesgando, tumba abierta, ¿no?
12: En COPE te lo contamos todo.
13: 20 kilómetros meta.
12: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arauz, Joan Prats y Eric Prade.
13: Buenas tardes, amantes del ciclismo.
12: Cada día desde las 4 en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
13: Línea de meta, Eric Frade.
12: Hasta el 26 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
14: 8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de Agropopular. Saludos.
15: Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
14: ¿Dónde estamos, alcalde?
16: La capital del melón.
14: Se han restringido las actividades agrícolas en terrenos de secano. Estas son las noticias más importantes de esta semana.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Herrera a COPE.
3: COPE Cataluña y Andorra.
2: Estàs informat.
1: Imbelon consolida la seva posició com a integrador líder de solucions d'indústria 4.0 al sud d'Europa gràcies a tres nous acords de partnership amb Agibot, Ubitech i Manus. Per aprofundir en el present i el futur d'aquest moviment estratègic, avui parlem amb l'Alan Navarro, és director d'Estratègia i Public Affairs d'Invelon. Alan, què tal? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Escolta, com descriuries l'impacte immediat que tenen les noves aliances amb Agibot, Jubitec i Manus en la proposta de valor d'Invelon?
4: Bé, Invelon, com a líder del sector de la indústria de Spatial Intelligence, on treballem doncs, tecnologies immersives i espacials, per nosaltres l'aposta amb aquestes tres fabricants doncs és una aposta clara per liderar també la integració de la robòtica humanoide i quadrúpeda en la indústria del nostre país.
1: Segons la teva perspectiva, quins són els principals reptes que les empreses industrials han d'enfrontar per adoptar la robòtica humanoide o la IA física?
4: Primer hem d'entendre què és el que podem fer per nosaltres en aquesta etapa. Hem d'entendre també doncs, que aquesta tecnologia està en un període d'early adopters, no? que en podem dir, doncs poder identificar quins són els processos en els quals les podem introduir en aquestes primeres etapes i després doncs, saber entendre que no venen a substituir ni molt menys doncs, a la nostra capacitat productiva, sinó a complementar-la i a veure com a trobar la manera, no, la fórmula per poder integrar-la d'una forma raonable en el nostre dia a dia.
1: Les noves tecnologies ja van molt ràpid, la intel·ligència artificial encara ho ha accelerat tot i, per tant, parlar de 5 anys és un horitzó interessant per veure què passarà, no? Com veus el futur de la robòtica humanoide en aquests propers 5 anys, especialment en els mercats del sud d'Europa, Espanya, Itàlia i Portugal?
4: Doncs bé, ara mateix estem treballant amb processos individuals, no? On podem ajudar a la integració d'un robot a fer una tasca concreta i d'aquí 5 anys doncs, veurem robots multitasques, no? Que estaran ajudant en el dia a dia de les nostres indústries amb una sèrie de tasques a fer durant el dia en diferents estacions i en diferents àmbits. I és una mica el que ens depara el futur, també la integració de la intel·ligència artificial doncs ens permetrà fer doncs, tots aquests desenvolupaments i integracions.
1: Clar. A nivell de moviments, quin paper juga la teleoperació òptica de Manus en el procés d'entrenament per imitació i per què és clau per la motricitat fina dels robots?
4: Al final, doncs, els robots... De vegades parlem, no, de quin sentit té tenir robots humanoides, no? Quan està clar doncs, que la morfologia humana potser no és la millor per fer algunes tasques industrials, però al final doncs, les nostres màquines estan, o les nostres indústries estan preparades per la fisonomia humana. No? D'aquí la gràcia o el sentit de la tecnologia humanoide. Llavors, quan parlem de Manus, per exemple, o de Ones Haptics, doncs tots aquells elements amb els quals podem interaccionar estan fetes per unes mans òptiques. La teleoperació, i aquí incloc doncs, tota la part de mobilitat del cos i tota la part de mobilitat d'unes mans òptiques, doncs, és el nostre procés inicial d'aprenentatge d'aquests moviments per als robots. És el lloc on repetim i iterem diferents moviments perquè després la intel·ligència artificial els pugui entendre i els pugui adaptar en funció de les condicions que tingui en aquell moment per portar a terme una tasca concreta.
1: Clar. És que hi ha molta gent que pensa que tu el robot al final el programes i li dius mira, ves d'aquí a allà i camina d'aquesta manera, però no és així de fàcil això, eh?
4: Alan,
1: he parlat de caminar, però si vols ens quedem només amb un braç robòtic, no? Agafar una peça i deixar-la al costat, tot això requereix un aprenentatge, perquè clar, la peça pot ser de moltes formes, pot tenir molts pesos, s'ha de portar més ràpid o més lent, clar, tot això requereix que al principi els ensenyem, i potser una de les millors maneres és aquesta, no? La imitació.
4: Sí, correcte, és la part d'aprenentatge, però clar, quan parlem d'un braç robòtic normalment fa una tasca concreta, des d'un punt A a un punt B molt determinat, no? I sempre és d'una forma repetitiva. Quan parlem de com la intel·ligència artificial, la visió artificial, doncs poden adaptar un moviment en funció de les condicions, per exemple, doncs aquesta peça o aquesta tassa no la tenim en un lloc concret, sinó que el tenim desplaçat doncs, a uns metres o uns centímetres del lloc on inicialment l'havíem ensenyat, doncs aquesta és la part on entra la intel·ligència artificial, no? Hem generat un moviment inicialment a través de guants àptics o de teleoperació mitjançant, per exemple, realitat virtual, i després, a través de la intel·ligència artificial, adaptem aquest moviment après o aquest moviment doncs, que li hem transmès al robot a partir de moltes i moltes iteracions i la intel·ligència artificial, doncs, a través de la intel·ligència artificial, visió artificial, pot ajustar doncs, aquest moviment d'última milla, diguéssim, o d'últim centímetre de cara a adaptar-se a les seves condicions al seu entorn actual.
1: Jo entenc que les empreses, quan ja fan el pas d'adoptar aquests robots, per exemple, requereixen, doncs, perquè ells tenen aquesta preocupació d'un suport tècnic i d'una formació contínua. Escolta, i si s'espatlla, i com ho puc fer anar, i com puc treure el màxim profit. Des d'Inbelon, vosaltres treballeu, no?, per garantir aquests dos aspectes?
4: Sí, de fet, nosaltres a Inbelon doncs, som els distribuïdors en quant a hardware, per tant donem tot el servei tant d'integració i manteniment d'aquests dispositius, i en la part d'integració doncs, hi treballem d'una forma conjunta amb les empreses, tal com hem treballat també altres tecnologies com la realitat extesa. Al final el que intentem és portar a terme un projecte conjuntament amb l'enginyeria interna de les companyies. A dia d'avui, doncs, les empreses inicials doncs, que s'han abocat amb aquesta tecnologia són grans empreses doncs, que internament tenen el seu propi equip de desenvolupament, i el que fem és ajudar-los a portar a terme en conjunt un primer projecte o uns primers projectes, i després a deixar estandarditzat un procés d'entrenament i de desenvolupament intern de la tecnologia en el seu dia a dia.
1: Alan, de manera breu, perquè sí, això és fascinant, però tu com creus que la combinació de realitat virtual, intel·ligència artificial espacial i robots humanoides transformarà les formes de treball i aprenentatge a la indústria?
4: Bé, doncs al final ja portem molt temps treballant en un espai on convivim amb models tridimensionals en el nostre espai físic. Per tant, aquesta intel·ligència espacial, no? on tindrem i on tenim bessons digitals doncs, de les nostres instal·lacions i on diferents tecnologies hi interactuen d'una forma o d'una altra. Per exemple, la realitat virtual o la realitat extesa, la realitat augmentada, la podem aplicar en processos formatius dels nostres operaris o després doncs, aquest bessó digital i podrem tenir interactuant doncs, persones físiques portant a terme tasques concretes i també robots humanoides on estiguin portant a terme doncs, unes altres tasques que a dia d'avui ens són complicades a l'hora de cobrir.
1: Bueno, aquest és el futur, no està escrit, però està traçat. Hem parlat amb el director d'Estratègia i Public Affairs d'Inbelon, l'Alan Navarro. Alan, gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres.
15: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
2: Busca Herrera en COPE y escríbenos.
16: Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid.
17: Fue tan poderoso y temido.
16: ¿Cómo queréis que os demuestre mi inocencia?
17: Que ganó batallas incluso después de muerto.
16: Jurando sobre las sagradas escrituras.
18: Rodrigo es un traidor.
17: Charlton Heston.
19: ¡El Cid ha muerto!
17: Sofía Loren.
20: Tomad la corona y sed nuestro rey.
17: El Cid. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
21: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés.

0: Herrera a COPE.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: I què et sembla si parlem de llibres i de lectura, de l'hàbit de llegir des de la llibrera, des del nostre espai en el que, vaja, volem que entres en aquest hàbit. Volem que entres en aquest hàbit no perquè sí, sinó perquè ja ens han dit totes les investigacions que hi ha al voltant de fa molts anys i de fa pocs anys que és un gimnàs pel nostre cervell. Sí, aquí per fer braços i això te'n vas al gimnàs i fas un, jo què sé, exercicis, doncs vols mantenir en forma el teu cervell? Lectura. A més, vivim en una societat que ens ho donen tot massa mastegat i llavors el cervell s'ha d'esforçar poc, sobretot en el tema d'imaginació i aquestes històries, i s'atrofia al final. Doncs la lectura desperta tot aquest... bueno, el que era el cervell, vaja, fins fa unes generacions i que ara el tenim una mica infravalorat, però que el fem anar poc en aquest aspecte. Doncs la lectura és un hàbit que t'ajudarà molt i que, a més, a partir de certa edat notaràs millores o esquivaràs problemes. Vull dir, això no hi ha una ciència certa al 100%, perquè hi ha d'altres històries amb tema de malalties, però aquesta ajuda molt. Bé, ho fem des de la xarxa de biblioteques de Catalunya amb l'Anabel Ramos, que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel, què tal? Bon dia.
3: Molt bé, molt bon dia.
2: Bé, seguim amb la... o acabem ja amb la proposta de llibres de cara a aquest estiu. Ja en vam fer 5... n'hi havia per tots els gèneres, gruixuts, prims, fàcils, difícils, escabrosos o suaus, d'amor o de baralles. O sigui, vam trobar de tot, per tant, tria el que vulguis. I avui fem el remat. A veure, com en remates avui?
3: Avui acabem, doncs mira, començo amb una novel·la que em va agradar moltíssim, que l'he llegit ja diverses vegades, que és ideal per aquest estiu perquè ens parla d'un viatge. Mm-hmm. No només un viatge... exterior, sinó també un viatge interior. Es titula El peregrinatge insòlit de Harold Fry, de la Rachel Joyce, i ens explica la història del Harold Fry, que rep un dia una carta d'una antiga companya de feina a la que fa molt temps que no veu, i quan decideix tornar-li la carta, no?, i escriure-li, en comptes de tirar la primera bústia que troba, comença a caminar fins a la propera,
2: sí.
3: I decideix que tampoc no és la bústia la que vol tirar, i llavors comença a caminar, i decideix fer tot el viatge caminant, i és des del sud d'Anglaterra fins al nord de tot. Llavors ens explica això, aquest peregrinatge insòlit d'en Harold Fry. La gent comença a admirar-lo, comença a sortir a la premsa, a la televisió. Sí,
2: sí, i... és una entrega en mà, pràcticament. En lloc
3: acaba sent una entrega en mà.
2: Ajà, de la carta.
3: De la carta, sí. Molt bé, està molt bé. És una novel·la bonica, tendra...
2: Però ell ja havia ficat el segell, perquè ja l'anava...
3: Sí, l'anava a
2: posar a la bústia.
3: A la bústia, però decideix
2: la porta,
3: fer caminant.
2: Bueno, si voleu, això ho podem extrapolar avui en dia, que sí, que tenim moltes maquinetes per enviar-nos missatges... però veure'ns en persona a vegades costa. Doncs, bueno, no sé si acaba així aquest llibre, però pot ser.
3: Al final són decisions, no?, que prens, que dius, no, per què he fet això? No ho sé, però me venia de gust i ho volia fer, doncs ho faig.
2: Val.
3: I és el que fa el Harold Fry.
2: És un llibre fàcil de llegir?
3: Sí, és fàcil de llegir, sí. L'altra proposta que us porto, Gina, de Maria Climent, és una veu més directa i més moderna, diguéssim, que ens explora o ens posa de cara amb aquests conflictes de la maternitat, no?, i el sentit de les expectatives vitals. Abans de tenir els fills.
2: Abans
3: de tenir els fills. No? La protagonista es mou entre incerteses, entre haver de prendre decisions, entre contradiccions, no?, que al final totes i tots tenim.
2: Però es basa en el fet de tenir fills?
3: Un dels fets és aquest, sí. Un dels fets és aquest, no? El fet de tenir fills, la malaltia... hi ha diferents aspectes que te fan que te fan posicionar-te, no?, al final en la vida, que acabis prenent una decisió o acabis prenent una altra, i arriba un moment que dius, no sé quina decisió vull prendre, no? No ho tinc tan clar. Doncs aquesta novel·la està molt bé.
2: Jo, és que t'estic mirant ara, tu l'Anabel Ramos, tu vius el doble o el triple que la resta de la gent.
3: Claro,
2: perquè dius... cada llibre és com una vida, un món...
3: Mira, quan dius la novel·la, que la literatura, que s'ha de llegir perquè és bo, però no sé què, sí, però has de llegir perquè s'ha de llegir, perquè, no, perquè t'agrada.
2: Però
3: perquè
2: jo crec
3: per molt
2: que
3: te digui el metge, mira, treu-te la sal, perquè és bo, pues, dius, és que a mi m'agrada amb sal, i no podràs.
2: Però
3: pues,
2: jo crec que la lectura, quan comences, ja estàs, eh? Has d'entrar per la bona porta, és a dir, les primeres lectures te les han de recomanar bé. I a partir d'allí t'enganxa.
3: Potser que sí o potser que no, potser no t'agradarà mai llegir.
2: Ah?
3: Potser, no, vull dir, no t'agradarà mai llegir, no llegiràs mai.
2: Pues res, sense sal.
3: Però a mi, bueno, m'agrada molt, jo m'ho passo molt bé.
2: Però
3: jo, sí, visc moltes vides.
2: Està parlant de llibres i se li il·lumina la cara. Si és que no ho pot evitar. Si és que no pot evitar-ho. Penseu que l'Anabel, a part de... que té 40.000 feines més a la biblioteca, si té dos segons i veu una persona indecisa, s'acosta i li pregunta, sol, puc ajudar? Què t'agradaria llegir? Te fa tres preguntes i et proposa tres llibres.
3: Bueno, perquè jo és com si fos peixatera. Jo venc, el meu gènere... Jo no l'he escrit, aquesta novel·la, però jo m'ho vaig passar molt bé a llegint-la. Llavors, vull que tu també t'ho passis bé.
2: No, no,
3: segurament
2: sí,
3: diràs, pues vaya, que no, això no m'ha agradat, o no m'interessa.
2: O sí que t'ha agradat.
3: Però, ostres, sempre... Jo m'ho passo molt bé llegint, veus?
2: No, sí, sí.
3: Que vos, i a més, clar, t'imagina que t'estigués venent aquí un llibre i digues, oh, pues sí, bueno, està bé, no està malament.
2: No,
3: a mi m'agrada.
2: És la passió que hi posa. La novel·la és això.
3: Sí.
2: Vinga, va, el tercer d'avui.
3: El tercer, un altre que també apassionant.
2: Vinga.
3: Per mi, me va agradar moltíssim. Nosaltres en la nit, ja l'he recomanat diverses vegades. És un llibre que no deixaré de recomanar. Ken Aruf és un escriptor d'Estats Units que ha escrit diverses novel·les, bueno, va morir, va escriure diverses novel·les molt boniques, molt intimistes, amb un to molt proper, que es destripa, no?, els sentiments humans, i això se nota molt, m'agrada molt aquest tipus de literatura. Que de què va Nosaltres en la nit, que després podem veure la pel·lícula, eh? Nosaltres en la nit va de dos veïns grans, molt grans, una dona i un home, que decideixen fer front a la seva solitud compartint les nits. Ella li fa una proposta amb ell, li proposa si vol venir a dormir amb ella. Llavors ell accepta. Què passa a partir de llavors amb les veus del poble, el crítica, el no sé què. I realment te n'oblides de l'essencial que és que les persones estem molt soles i que necessitem algú amb qui compartir, depèn de quins moments. No?
2: Doncs...
3: I això és de dir, escolta, això és el que val.
2: Bon tema.
3: Després, Robert Redford, Jane Fonda, a la versió cinematogràfica, espectaculars. O sigui, recomanació 100% per aquest estiu.
2: Ja, ara us diré un tòpic. Primer el llibre.
3: Sí, sí,
2: després la pel·lícula.
3: Sí, primer el llibre, després la pel·lícula.
2: Molt
3: perquè
2: bé.
3: Si no, després no llegireu el llibre. L'anomalia d'Hervé Letellier, una novel·la fantàstica, molt divertida, barreja entre thriller, ciència-ficció i reflexió filosòfica. Una mica de religió també hi ha. Hi ha diversos personatges que se troben en una situació impossible, a simple vista. Un avió que va d'Europa a Estats Units i quan hi ha un moment que perd la connexió amb la Terra i aterren. Però és que resulta que quan aterren se n'adonen que ja havia aterrat abans. O sigui, hi ha el doble, els dobles de cada persona que estan en aquest avió...
2: Caram.
3: Sí, és brutal. Aquest llibre és fantàstic.
2: I això no ho han portat en sèries o a cinema?
3: No ho han portat enlloc. És una pena.
2: Mira,
3: jo m'ho vaig passar molt bé llegint aquest llibre perquè se planteja moltíssims qüestionaments filosòfics, ètics, religiosos fins i tot, no? Perquè llavors hi ha una espècie com de comissió que es reuneix, porten gent de totes les religions, això com pot ser, com pot haver passat, què fem amb aquests casos, bueno, molts dilemes, molt interessant.
2: Mira, jo vaig començar a veure una sèrie que és veritat que després la van allargar artificialment i no l'he acabat, però el començament era interessant. El primer capítol és que agafen un avió, bueno, que estan una família sencera i d'altres, esperant un avió i hi ha un retard.
3: Uh-huh.
2: I llavors els donen una solució. Mira, o agafeu aquest que fa una escala i arribarà, o us espereu una mica més d'estona i agafeu el que tocava i bueno, arribareu més tard. Llavors la meitat de la família agafa la primera opció i els que es queden, bueno, pues, arriben, representen pues, 5 hores més tard, crec. Però no arriben 5 hores més tard, arriben 5 anys més tard.
3: Ah, mira.
2: És curiós, passa una cosa al vol, bueno, hi ha un llamp o no sé què, se'n va la llum,
3: sí,
2: torna,
3: sí.
2: Res, segueixen normal, i quan aterren, clar, quan el pilot diu l'indicador, diu, perdona, és que esto no, els desvien amb una pista, i hi ha tota la policia, i quan baixen diu, però a veure, què passa? I diuen, no, és que vostès van sortir fa 5 anys de l'aeroport d'origen.
3: Sí, sí.
2: I clar, vaig veure aquest tràiler i ja em va enganxar. Mm. És veritat que després, bueno, no sé, no l'he acabat perquè és que... Me sembla que es diu Manifest. Oh. No l'he acabat perquè 6 doncs... temporades, jo crec que no dona per tant. Però m'ha recordat això.
3: Pues t'has de llegir aquest llibre.
2: M'he de llegir aquest, eh?
3: Hervé Letelier, l'anomalia, en català i en castellà està.
2: Ahà. Uh-huh. Molt bé, doncs, propostes interessants de cara a aquest cap de setmana, anava a dir, de cara a aquest estiu.
3: Cap de setmana llarg.
2: Aquest estiu. Sí, sí, sí. L'anomalia d'Hervé Letelier, nosaltres en la nit del Ken Haruf, Gina, de la Maria Climent i el peregrinatge insòlit de Harold Fry, de la Rachel Joyce. Aquest senyor que al final li va estalviar la feina al carter, per entendre'ns, sí. Bé, són propostes per l'estiu, si no tenim l'hàbit de lectura, i com comencem? Doncs mira, aquí tens propostes, recupera programes antics, si vols, que hem fet moltes propostes i són llibres molt macos, i a la que entres en aquest món, vius el doble, o triple, sí. O sigui que val la pena. Escolteu, que acomiadem a l'Anabel Ramos.
3: Tingueu un bon estiu.
2: Tu tens deures, igualment. Molts deures per
3: tinc
2: llegir.
3: Tinc molts deures,
2: eh?
3: Però bueno, no són deures.
2: No són deures,
3: no
2: és
3: són
2: veritat.
3: Deures.
2: En fi, tots aquests llibres els trobeu a la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya i a l'Anabel Ramos, a la Biblioteca Pública de Lleida. Anabel, una abraçada gran, que tinguis bon estiu.
3: Gràcies, igualment. Bon estiu a tothom.
2: En fi, de plaers et puc parlar. Un és de la lectura i en tenim molts altres, eh? Cadascú té els seus, però n'hi ha un altre que segur que tens, que és el de menjar. I jo t'he de fer una pregunta. ¿Tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Entonces, tienes que conocer La Cabrera Barcelona. Auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Es un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. La Cabrera Barcelona están al carrer Diputació 239. En fi, que ens plantarem a la una de la tarda. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem amb el migdia COPE a Catalunya i Andorra. I de què parlarem? Doncs mira, parlarem de boscos, de gestió de boscos i de gestionar-los per evitar els incendis. Ho farem amb el president Joan Talarn de la Diputació de Lleida, a part d'altres històries. T'espero aquí en 5 minuts.

0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE de un 15 de julio, no cualquiera. Efectivamente, anoche en un partido para enmarcar ganó la selección de fútbol española a la francesa. Ganamos todos, pero sobre todo los 23 jugadores y un seleccionador que es toda una inspiración.
3: Yo es que rezo todos los días, pero no porque estoy en un mundial ni pretendo sacar un resultado. Yo le doy gracias todos los días, cada día que me levanto, de que estoy bien. Me miro y digo, otro día más, que puedo disfrutar de la vida. Yo doy gracias por esos detalles.
0: Dice La Fuente que no reza para ganar, que reza para dar gracias por cada día, por tener salud que le permita pensar, trabajar, vivir.
4: Hoy nos enfrentábamos a uno de los una de las mejores selecciones del mundo, pero enfrente tenían al mejor equipo del mundo. Es maravilloso verles jugar, hoy ha sido un espectáculo.
0: Mira, De la Fuente habla de las diferencias entre selección y equipo. Una selección es un conjunto de personas o de cosas, que son buenas por algo en especial. Un equipo son una serie de personas que son muy buenas y que además trabajan por un objetivo común. La selección española está llena de estrellas. Ahí está Rodri, Balón de Oro, uno de los mejores centrocampistas del mundo, que juega con el Manchester, o Cucurella. ¿Qué decir de Cucu, que es una especie de reencarnación patria de Marcelo, o de Baena, o de Olmo, de Raya? Es infartante Unai Simón. Porro, Laporte, Courvasi, 19 años. Tiene ese crío que es un armario en la defensa. O Yamal, otro crío con sentido común extraordinario. Merino, Peña, Gavi, Pedri, Zubimendi, Torres, Oyarzábal. Jugadores que juegan en España y en el extranjero y que son pilares fundamentales de sus equipos. Lo que también me lleva a la reflexión sobre el talento. El talento que tenemos fuera de nuestras fronteras. Tantas veces tampoco reconocido, porque solo vemos lo que tenemos más cerca. Y si levantamos la mirada, si alzamos la mirada, si dejamos de centrarnos en el pueblo, en el terruño, y buscamos a las personas, el talento, la versatilidad, la capacidad de trabajo juntos es imbatible. Vamos al lío.
5: Hoy abrimos una...
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Hay otras noticias que te cuento en titulares con Ana Presmanes. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
6: Es Pilar.
0: Gibraltar.
6: Después de 40 años en pie, ya ha desaparecido esa verja que separaba España de Gibraltar, un hecho histórico tras la entrada en vigor del tratado entre la Unión Europea y Reino Unido. Hace unos minutos se ha desarrollado allí el acto institucional al que ha asistido Pedro Sánchez.
5: Hoy abrimos una nueva era para el campo de Gibraltar, de prosperidad compartida, como en muchas ocasiones los alcaldes y alcaldesas, y por supuesto también el conjunto de la ciudadanía, nos ha recordado. Una etapa de convivencia, de futuro compartido, entre poblaciones que jamás se vivieron de espaldas. Esta es la realidad. Pero que ahora, sin duda alguna, van a mirar por fin al frente y van a avanzar de la mano.
0: Más cosas, IPC, inflación.
6: En junio los precios subieron un 3,2% respecto a hace un año. La electricidad y el gas han empujado al alza tras la retirada de esas ayudas fiscales a la energía. Los alimentos han subido, pero menos, se moderan hasta el 1,9%.
0: Mucho calor.
6: Hoy es un día de calor con 10 comunidades en alerta. La buena noticia, la evolución de los incendios. En Cataluña ha estabilizado el de Rubió en Barcelona. El de Benavís en Málaga ya ha sido extinguido. Y en Los Gallardos en Almería, una veintena de efectivos siguen refrescando la zona. Antonio Sanz, consejero de Emergencias Andaluz.
7: Estamos investigando, este es un incendio de viento, con unas consecuencias de reacción, de propagación a través del viento, que rompe los moldes de lo que hasta ahora, bueno, pues era la respuesta entre la propagación y su relación con la velocidad del viento. Esto tuvo una situación imprevisible y desmedida.
0: Donald Trump.
6: Estados Unidos ha completado una nueva ronda de ataques contra Irán y anuncia que reanuda ese bloqueo de sus puertos. Trump se echa para atrás en su anuncio de cobrar una tasa del 20% a los buques que crucen Hormuz a cambio de nuevas inversiones por parte de los países del Golfo Pérsico.
0: Lo de Trump es echar una moneda al aire. Víctimas.
6: El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha confirmado la consignación inmediata de la indemnización económica fijada a favor de cuatro víctimas tras la condena a un sacerdote de la diócesis. diócesis, el obispo también les ha dirigido una carta en la que les ofrece un encuentro personal y acceso a los recursos de reparación integral diocesanos.
0: Gracias, Ana. Con Movistar, toda la información del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
8: Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, los dos perdimos la porra, pero los dos ganamos.
8: Tú más cerca estuviste.
0: Precios imposibles para una entrada en la final del Mundial, no me extraña.
8: Pilar, después de ver cómo España se mete en su segunda final, el sueño ahora es estar en Nueva Jersey, animando a la selección el domingo. El precio de las entradas está disparado. Una agencia de viajes en España ofrece viaje de ida y vuelta con entrada por 8.900 euros. Y la entrada más barata que ofrece la FIFA esta mañana está en 7.000 euros. La más cara en 49.000 euros. Sea como sea, España va a jugar, Elena Condi, su segunda final.
9: 16 años después volvemos a una gran final del Mundial. Por segunda vez en nuestra historia, la primera ya saben cómo acabó. Y De La Fuente y sus jugadores verán tranquilamente la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra a partir de las 9. Cuando termine volarán a Nueva York sobre las 12 de la noche. Nadie públicamente se moja con qué rival prefieren, si la actual campeona del mundo, la Argentina de Leo Messi, que es pichichi con 8 goles, o Inglaterra, quien ya le ganamos la final de la Eurocopa hace 2 años. Estamos a un paso de la segunda estrella, la gran cita, domingo 19, 9 de la noche en New Jersey.
8: A las 9, Pilar, es la otra semifinal, la contamos en tiempo de juego y de ahí sale nuestro rival, Inglaterra o Argentina.
0: ¿Has dicho 45.000 euros?
8: La más cara.
0: ¿Pero qué haces? ¿Comes con ellos?
8: Bueno, se han disparado.
0: Estás en el mismo hotel, cruzas.
8: El problema no es la más cara, el problema es la más barata, que está en 6.000 euros, que es una cantidad imposible para mucha gente.
0: Bueno, vamos, pero imposible para casi
8: para la
0: todo,
8: mayoría,
0: para
8: la
0: casi
8: mayoría,
0: todo sí. El mundo. Gracias, Corrochano.
8: Hasta luego.
10: Da igual dónde estés,
11: da igual cómo lo vivas. Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
12: en la misma jugada,
13: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
14: cuando todo eso llega,
13: entonces sí, entonces somos uno.
15: Somos uno.
16: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
0: Es mediodía, COPE.
17: Migdia.
18: COPE Catalunya i Andorra.
17: Estàs informat.
8: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, segueixo parlant des de Catalunya i és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts del migdia COPE a Catalunya i Andorra. Mira, d'una banda, posarem la lupa sobre una denúncia molt seriosa que afecta directament el funcionament de la nostra administració. El sindicat CESIF alerta del que consideren un intent de desmantellament del sector judicial català. Analitzarem quines són les mancances estructurals de personal i de recursos que, segons el col·lectiu, estan posant en perill el dret a una justícia àgil i eficaç a casa nostra. I de l'altra, obrirem un debat que preocupa i molt a les famílies i a la comunitat educativa: el perill del lliure accés dels menors a les xarxes socials. Estem protegint prou els nostres joves en l'entorn digital? Fins on han d'arribar els límits i el control parental? Va, que avui intentarem buscar les respostes. Però abans d'entrar en l'àmbit judicial o el digital, ens fixarem en el nostre territori. Mira, la realitat d'unes comarques que miren al cel i a les muntanyes amb una barreja de preocupació i d'urgència, perquè per protegir el que és nostre, primer cal gestionar-ho. Els nostres boscos estan canviant i el canvi climàtic ens obliga a repensar com els protegim de manera urgent. Segons les últimes dades del 2026, més del 80% de la superfície forestal pública de l'Alt Pirineu i Aran es troba actualment abandonada de facto per traves burocràtiques o manca de recursos. Davant d'aquesta situació de risc d'incendis de sisena generació i pèrdua de vitalitat rural, la Diputació de Lleida i els municipis de la zona reclamen un nou paradigma basat en la gestió activa mitjançant el projecte Pirineu Local Forest. Anem a entendre i ens ho explica aquest model de bioeconomia i les seves reclamacions a la Generalitat el president de la Diputació de Lleida, el Joan Talarn. Joan, què tal? Bon dia.
19: Molt bon dia.
8: Bé, has defensat davant de la Comissió del Parlament de Catalunya que la doctrina de deixar la natura tranquil·la ja no és vàlida avui en dia. Per què el proteccionisme estricte dissenyat fa 50 anys s'ha convertit avui en un perill per als nostres boscos?
12: Clar, fa 50 anys potser tenia cert sentit perquè ens protegíem de l'acció de l'home, doncs, fent i actuant sobre la natura. Actualment la cosa ha canviat totalment, ja no és l'acció de l'home, és tot el contrari, l'home està abandonant la natura, cada cop hi ha més boscs, cada vegada hi ha menys prats, i llavors el que hem de fer ja no es tracta de tenir aquesta mirada proteccionista, sinó bàsicament el que hem de fer és tenir una mirada activa, adaptativa a la natura, i hem de començar a treballar perquè aquesta natura no ens doni els ensurts que ens estan donant darrerament, per exemple, l'àmbit dels boscos. I de fet això està lligat, estrictament lligat, amb el futur, o sigui, el futur dels boscos està lligat amb el futur dels municipis rurals, no? Perquè al final els boscos són una oportunitat perquè aquests municipis hi hagi gent que pugui fer projectes de vida. I amb aquesta és la tesi la que vam defensar en aquesta comissió de l'agenda rural.
8: La demarcació de Lleida, a més, concentra el 68,3% de la superfície forestal pública de tot Catalunya, però la gran majoria es troba paralitzada. Quins són els principals problemes organitzatius o econòmics que pateixen els petits ajuntaments a l'hora de gestionar el seu propi entorn?
12: Doncs que no tenen eines de gestió. No hi ha eines de gestió. Ara, per exemple, la Diputació de Lleida, conjuntament amb la Generalitat, els donem eines, protocols en el cas del que es produeixi un incendi, però nosaltres sempre mirem més enllà. No hem d'esperar que es produeixi l'incendi, sinó que hem de fer protocols de gestió del bosc anteriors a l'incendi que permetin que minimitzin la possibilitat de que es produeixi o que, si es produeix, sigui molt més fàcil encarar-ho. Això ara mateix no existeix. Menys de la meitat de totes les hectàrees que hi ha de bosc al Pirineu tenen eines de protecció, aquests protocols d'actuació no existeixen. I en alguns, quan existeixen, no s'actua, perquè el protocol final és sobre el paper. El que cal fer és després aplicar-lo en el propi territori, i això no s'està fent. I el que estem demanant és que, conjuntament, les administracions, la Generalitat i la Diputació, doncs traguem eines per poder, en primer lloc, tenir aquests protocols i després poder actuar, permetre també tenir les eines necessàries per poder actuar. I per això el que cal fer, bàsicament, també és fer accessos al bosc, que aquest és un dels grans problemes que tenim. D'això es queixen moltes vegades els bombers quan volen apagar un foc, però el mateix accés també serveix per fer un aprofitament d'aquest bosc. O sigui, si el que demanem és gestionar-lo de forma activa, de forma adaptativa, el que volem és treure justament el sotabosc, que ens pot servir per fer foc a l'hivern, per generar energia o per aprofitar la fusta que tenim als boscos. Tallar arbres no és anar contra el bosc, sinó fer espais de producció en què els arbres que queden són els que creixen de veritat, els que de veritat generen aquesta natura que realment pot ser productiva per un costat, per la natura en ella mateixa, però també pels pobles que tenen al seu entorn.
8: És curiós perquè estem parlant de prop del 70% de la superfície forestal pública de tot Catalunya. La Generalitat ja hauria d'estar molt a sobre de tot això, i la sensació és que no.
12: Bé, jo crec que també ells estan, vull dir, que ja, les converses que tenim també s'estan adonant que cal fer aquest canvi de model. Com deies molt bé, venim d'un model antic que es va fixar ara fa 50 anys, que tenia sentit en aquell moment, no és que per criticar-lo, però és cert que, com deia abans, les coses han canviat. Jo crec que també el govern d'això n'és conscient. El que passa que potser també una de les demandes clares que tenim és que també la visió que havia en aquell moment és que s'havia de regular des dels centres, diguéssim, de poder, no? Des de Barcelona, des de Brussel·les, i el que també proposem és que la regulació, que aquest treball al bosc es faci justament des dels municipis. I aquí tenim aquesta possibilitat perquè, com deies molt bé, la majoria, en el cas del Pirineu i de les tres comarques, diguéssim, de l'Alt Pirineu, la majoria de boscos són públics, o sigui, que són els propis ajuntaments o els MDs o la pròpia Generalitat les que els pot gestionar. I això és una oportunitat, també. Sí. I és aquesta oportunitat que volem aprofitar. També ho hem de fer amb els boscos privats, sens dubte, però aquí, al ser públics, encara ens donen més possibilitats de poder fer aquesta feina, diguéssim, de fer una nova regulació, no? I per fer una nova regulació vol dir canviar coses. I jo crec que aquí sí que ens hem de ficar tots. Ara tenim un protocol d'actuació per part de tots, del 100% dels municipis, de les comarques de l'Alta Ribagorça, de la Vall d'Aran i també de les comarques del Pallars Sobirà. Ho tenim al 100% amb un protocol d'actuació, al 100% de municipis, conjuntament amb la Diputació, i el que volem fer és justament fer-lo arribar quan puguem a la Generalitat, perquè conjuntament, i crec que el govern això també estarà atent, puguem fer aquesta nova regulació a l'hora de gestionar els boscos.
8: President, davant d'aquesta realitat s'ha creat un front comú territorial de totes les entitats locals de l'Alt Pirineu i Aran sota el projecte Pirineu Local Forest. Quina és la visió de canvi que proposeu des del territori per superar les fronteres administratives?
12: Doncs la visió de canvi és pensar des del territori i no pensar des de fora. Aquesta és la primera idea que ja t'he transmès. I això ens pot permetre que puguem regular. Una de les coses primeres que hem de fer és, com deia abans, regular l'ordenació de la superfície, o sigui, hem de fer la normativa que ens permeti treballar el bosc. i després fer l'accessibilitat possible i després buscar personal perquè això sigui possible. Ara també tenim un problema, que no tenim personal que pugui entrar al bosc per dir-nos com ho hem de fer, i finalment també tenir les empreses, perquè això ho haurem de fer conjuntament amb l'empresa privada, que siguin capaç, diguéssim, de comercialitzar aquest producte que tenim al nostre bosc. O sigui, això pot generar una economia productiva d'un costat i pot ser l'eina de protecció del bosc. I això ho podem fer tallant, com deies molt bé, trencant totes les vies o trencant en certa manera les vies administratives, perquè ho hem de fer des dels municipis, ho hem de fer conjuntament amb el govern de la Generalitat i de l'Estat, si convé, però també ho hem de fer amb Europa, que és qui acaba regulant al final aquest tipus d'actuacions. I de fet, l'Europa està també desregulant, o sigui, regulant d'una altra manera allò que ella mateixa va preveure als anys 50 a la nova regulació perquè fa als boscos per l'any 2030, i ja comença a iniciar nous sistemes de regulació més actius a l'hora d'entrar al bosc i començar-lo a gestionar directament per part de les persones, diguéssim, que fins ara semblava que no ho havíem de fer, que havíem de deixar la natura totalment sola, sinó que el que hem de fer és començar a aprendre a gestionar-la.
8: I hi ha qui defensa la no intervenció encara, argumentant que tallar arbres redueix la capacitat de fixar CO2 o malmet el sol. Amb quines proves i dades científiques es pot sostenir la gestió adaptativa que...
12: Doncs justament al contrari. Jo sé que aquesta gent ho fa amb bona fe, perquè sembla que tallar un arbre, ostres, és que això no pot ser bo. No, el que fa bàsicament és reduir la massa forestal, que en aquest moment tenim un problema, per exemple, hídric, o sigui, ara mateix ja plou un 17% menys que es plovia abans, els arbres pateixen un estrès hídric que no permet justament que regenerin el CO2. Ara, menys arbres de qualitat que tinguin realment aquesta necessitat hídrica que té aquest arbre, el que eviten justament és que els boscos pateixin, i això genera també que tinguem una capacitat de regeneració encara millor i amb més qualitat. O sigui, el fet de tallar un arbre no va contra el bosc, sinó tot el contrari, ens obre possibilitats. Entrar al bosc no el fa malbé, el que el fa malbé és que si no el tractem, si no el treballem, el moment que es produeix un foc és molt difícil d'aturar-lo, que els focs de sisena generació són més que evidents, i en aquell moment, això sí que de veritat destrueix totalment el bosc. La regeneració és molt complicada, mentre que si nosaltres podem fer tallafocs a través de vies, a través de pistes o a través d'altres eines que tenim, això evita que hi hagi una crema més gran del bosc, evita que pugui passar d'un costat a l'altre, i això també fa que el bosc, la cura del bosc sigui millor. O sigui, que tallar un arbre, que gestionar el bosc, no va contra la natura, sinó tot el contrari. El que fem és protegir-la en aquests moments.
8: Heu traslladat reclamacions clares a la Generalitat, entre elles l'aplicació del fons climàtic davant de la impossibilitat d'aplicar fons FEDER. En quines intervencions estructurals i urgents s'haurien d'invertir aquests recursos?
12: La primera és amb els elements de gestió, com deia abans. Hem de ficar sobre el paper com hem de gestionar el bosc. I la segona serà, una vegada fet això, és veure de quina inversió necessitem per fer-ho. Ara nosaltres, per exemple, reclamem una quantitat de 5 milions d'euros, que és la que necessitaríem, i aquí també col·laboraria la pròpia Diputació, en primer lloc per generar aquests documents de gestió activa del bosc, i una vegada generats, buscar les maneres de finançar el treball que s'hi pot fer. Hi ha diverses fórmules, fórmules públiques, però també fórmules privades a través de crèdits climàtics. Empreses que en aquest moment estan generant molt CO2 i que la seva producció, pel producte que fan, difícilment podran rebaixar aquesta generació de CO2 que tiren a l'atmosfera, poden compensar-la a través de gestionar bosc, no? Aportar diners a boscos, no? I aquesta producció és una manera de trobar finançament perquè després sigui, perquè és car, evidentment, entrar dins del bosc, treure la fusta o gestionar-lo. I altres empreses que, pel sol fet de poder entrar en boscos que sigui més fàcil, poden comercialitzar la fusta o poden comercialitzar la biomassa que hi ha al sotabosc. També això, evidentment, pot aportar diners. El que es tracta és que no tingui un cost gran, sinó tot el contrari, que generi oportunitats econòmiques aquesta gestió del bosc.
8: En poc més de 2 mesos, concretament el 24 de setembre, hi ha fixada una reunió clau amb la Direcció General de Medi Ambient de la Comissió Europea. Entenc que necessiteu que la Generalitat s'impliqui en la negociació d'un sandbox regulatori europeu per la gestió forestal activa, oi?
12: Si ens pot acompanyar, molt millor. De fet, ja estem treballant amb un sandbox. Un sandbox, diguéssim, és com un espai en el qual podem fer proves, o sigui, proves regulatòries, un petit laboratori per canviar la regulació. O sigui, si volem canviar la regulació, hem de veure si això funciona. No ho podem fer en tot un àmbit, perquè si no funcionés, evidentment faríem mal a molt territori, sinó que ho fem en un espai petit. Llavors, això, per exemple, ho estem fent amb la bioeconomia a la plana de Lleida en l'àmbit del Carràs, el biopolígon del Carràs. I voldríem trobar també al Pirineu permetre un espai determinat en què poguéssim aplicar aquesta nova regulació i veure si realment funciona, que n'estem convençuts, però evidentment el que crec que hem de fer, com ha de ser lògic, és abans comprovar que això és així. I és el que li volem demanar a Brussel·les, volem demanar a Brussel·les justament que ens permetin tenir un sandbox regulatori al Pirineu lleidatà.
8: Doncs Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, gràcies per haver-nos acompanyat avui i exposar aquesta visió estratègica per al futur i la supervivència de les comarques de muntanya. Gràcies, Joan.
12: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
14: Escuchas Mediodía Cope.
2: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.

0: Consigue hasta 1000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
2: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Camisas muy frescas, vestidos, sandalias. Tenemos lo mejor de la temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Hasta el 29 de julio en tienda, web y app.
3: Relación calidad-precio.
4: Erika, 10 de 10.
3: Fui con mi amigo Héctor y me gustó bastante.
4: Buen ambiente,
3: buena música y sobre trabajo de cámaras.
5: Estos son reseñas de hombres que han agredido sexualmente a mujeres.
6: Un tercio de los hombres reconoce haber pagado por sexo. Un tercio de los hombres perpetúa la forma de esclavitud más antigua del mundo. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
7: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
8: Deja de ir de sombrilla en sombrilla con la segunda al 70% en todos los solares Nivea. Comprando dos, la segunda unidad te sale al 70%. Y eso es un superprecio. Hasta el 27 de julio.
9: Migdia.
10: COPE Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
11: Doncs sapa que ens acostarem una mica més a dos quarts de dues i ho farem parlant de formació, d'expectatives, si vols, d'alumnes i de la inserció laboral, de la realitat. Perquè, clar, una cosa és les expectatives que tens quan tries una carrera, que de vegades és difícil, per l'edat que ens toca triar. Quan després, escolta, ja t'has col·locat, ja veus que has encertat la teva tria, escolta, tires amb el teu grau universitari, aproves, i ara què? Perquè, clar, ara al davant es presenta tot el món laboral, trobes lloc, no trobes lloc, clar, tots tenim exemples de familiars, d'amics, dels fills dels amics, doncs, escolta, el meu sí, la meva no... Però anem a fer una radiografia més ampla per veure realment què està passant i ho fem gràcies a l'Agència de la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que justament avui ha presentat una enquesta de la inserció laboral dels titulats i titulades de graus universitaris, de màsters i doctorats, tot i que el que farem avui és parlar sobretot dels graus, que són el primer esglaó de quan entres al món universitari. Clar, tota aquesta informació, que és feixuga, t'ho dic, és gruixut, han presentat, vaja, dades i dades i dades i molta, moltíssima informació. Doncs mira, tot això ho ha escoltat el Pol Matavacas i ve aquí per sintetitzar-ho en 3 minuts. Pol, què tal? Bon dia.
12: Molt bon dia, Ricard.
11: Moltes dades t'han donat avui, eh?
12: Moltes dades i anem a intentar donar les que, almenys per mi, crec que són les més interessants.
11: Doncs apa, ens centrem als graus universitaris, que, insisteixo, és el primer esglaó quan accedeixes al món universitari. Què han dit? A veure.
12: Doncs mira, dins dels graus universitaris en podem trobar 5 àmbits, els que són d'humanitats, socials, ciències, salut i enginyeries. Ho dic perquè parlarem d'àmbits i és per situar-ho ja de primeres. Estem en un moment en el qual els graus universitaris tenen la millor valoració que han rebut mai, i això és una bona notícia, una molt bona notícia del sistema universitari. Això sí, sent anglès l'àmbit que més millora dins de tots els graus, l'anglès, però després hi ha un punt que altres dies n'hem parlat, que és la informació que ens arriba. Doncs la gestió de la informació és el punt que més empitjora dels graus, de la formació dels graus. Per tant, aquest aspecte que és clau per entendre el nostre dia a dia és en el que ara mateix es va, no diré que es va més coix, perquè no és el que té una pitjor valoració, però sí en el que hi ha hagut una caiguda general més important, i és destacable, perquè recordo que fa uns dies parlàvem del SEO i el tema de la intel·ligència artificial.
11: Sí, sí.
12: No es pot vincular tot directament, però vaja, que tenim aquest problema de potser massa informació. Però ens quedem amb l'anglès, la part important, la que ha vingut amb un creixement més important, que ho valorava d'aquesta manera Anna Prades, cap de l'àrea d'internacionalització i generació del coneixement d'ACU Catalunya.
4: volem destacar l'anglès, perquè per primera vegada en la sèrie històrica des de 2001 aprova. És de cop, arribem al 5 en la formació d'anglès, que no és per tirar coets, però és la primera vegada que el nostre sistema aprova amb la formació d'anglès.
11: Estem contents amb una cosa que ens hauria de fer molta vergonya. L'any 2026 l'anglès és la primera vegada que aprova i ho fa amb un 5 pelat, eh?
12: Sí, o sigui, jo pensava el mateix, està molt bé aprovat, però és que s'hauria d'haver aprovat fa bastants anys.
11: Déu-n'hi-do.
12: No ara.
11: Déu-n'hi-do. Escolta, han parlat de la inserció laboral, no? Troben feina o no la gent que fa els graus?
12: Doncs mira, han parlat d'inserció laboral i sí, es troba feina, i m'ha sobtat una cosa, perquè sempre s'ha dit que la primera feina o les primeres feines es troben gràcies a contactes. Això és un dels mites que hi ha dins la societat. Doncs segons aquesta enquesta que han fet, fixa't que la primera feina es troba o bé per iniciativa pròpia o bé per les pràctiques que hagis pogut fer durant els teus estudis, pràctiques curriculars. Per tant, són dos punts importants perquè al final trenca un dels grans mites. Veurem si és una cosa que es manté en el temps, de moment ha viscut una petita pujada, o si és una cosa puntual. I els contactes han passat a ser la quarta opció.
11: Val. Escolta, això de les pràctiques, tu estàs de pràctiques, no?
12: Jo estic de pràctiques.
11: Vale, pues mira, ja ho saps, eh?
12: Sí.
11: És un dels dos punts que diu que és bo, eh?
12: Home, jo quan ho he vist dic, val, perfecte, doncs aquí estem.
11: Molt bé, Pol Matavacas, escolta, gràcies pel teu resum i per la teva síntesi, eh?
12: A vosaltres.
11: Vinga, que ens acostem a dos quarts de dues. És que això d'entrar al món laboral, aviam, cada cop està més complicat. Al final, si ho intentes i proves, i si no s'obre una porta, se n'obre una altra, però és veritat que està complicat.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Doncs seguim al migdia COPE a Catalunya i Andorra. Soc el Ricard Álvarez. De seguida posem notícies esportives sobre la taula. També parlarem de carreteres, però abans la informació meteorològica. Mira, ens espera una tarda de divendres de calor molt intensa i cel canviant. Les temperatures s'enfilen amb ganes i superarem els 40 graus a molts punts de l'interior, especialment cap a la zona del Vallès. Tot plegat amb un cel mig ennuvolat, pols en suspensió i un ambient molt sec. Això farà que, si s'escapa alguna gotellada a prop de la costa o a la Catalunya central, segurament sigui acompanyada de fang. Fins i tot es podrà produir alguna tempesta seca, és a dir, amb llamps, però gairebé sense aigua. Atenció també al vent, que bufarà amb cops forts a l'interior i ratxes molt intenses a les zones de muntanya. De cara a la nit, el vent afluixarà i apareixeran núvols baixos al nord del litoral. I ara fem una ullada a les carreteres. Doncs busquem l'estat de la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit, que molt amablement ens atenen sempre, avui amb la Sílvia de l'Amo. Sílvia, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs sufocats com tots, però en sí. Aquests moments hem de dir que la situació viària presenta alguns punts de lentitud, especialment per una avaria a la P7 a Parets en sentit Girona, dos carrils tallats i 6 quilòmetres de congestió. La cua arriba a Santa Perpètua de Mogoda. En el cas de la P7 també, a l'Ametlla de Mar, un accident en sentit Tarragona, un carril tallat i uns 5-6 quilòmetres també de congestió. No s'escapa tampoc la zona de Barberà i de Sant Cugat, però amb menys volum de trànsit. Pel que fa a altres punts on hem de destacar en aquests moments, circulació a Castellbisbal a la 2, allà en sentit Lleida, també a la 2 a Cornellà cap a en sentit Llobregat per un carril tallat una altra avaria, rondes amb molta mobilitat, especialment per accedir al nus de la Trinitat des de la zona de Badalona, i també en aquests moments una topada a la C58 al mateix nus de la Trinitat, obliga a tallar un carril en sentit Sabadell i per això s'ha obert el carril Busbau per facilitar i drenar tot el trànsit que hi hagi en aquest punt, com per exemple està carregant ja de retruc la C33. Recordar que ha estat tallada per incendi la T214 entre Altafulla i Riera de Gaià. Això és tot. Molt bona tarda.
2: Sílvia, bon cap de setmana. Gràcies.
3: Gràcies.
2: Vinga, que parlem d'esports amb el José Luis Gil. José Luis, què tal? Bon dia, bona tarda.
4: Què tal, Ricard, companys? Com esteu?
2: Has vingut amb l'elàstica nacional posada?
4: No. Mira, hi ha dos membres...

0: El CIF ha alertat de manera enèrgica sobre el que considera un desmantellament de la justícia a Catalunya a causa del cessament massiu del personal interí amb més experiència, una mesura que, segons el sindicat, vulnera la llei 20/2021 i posa en risc el funcionament dels jutjats. Parlem amb l'Eduard Presa, ell és coordinador autonòmic del sindicat CESIF del sector de la justícia a Catalunya. Eduard, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Escolta, quina és la teva valoració de la decisió del Departament de Justícia de cessar justament el personal interí amb més experiència?
1: Bé, doncs nosaltres creiem que aquesta mesura que pretén dur a terme l'administració és una mesura que, a més de contravenir la normativa vigent, ja hem de tenir en compte que hi ha una normativa específica pel nomenament i cessament del personal interí, que és l'ordre 141/2017, que estableix uns criteris de cessament. Aquesta ordre, el que diu és que s'han de cessar el personal més modern en compte del més antic. No obstant això, el que fa el departament és intentar fer un cessament massiu sense una causa justificada, que és que prengui possessió un funcionari de carrera. Aleshores, el que s'està, o nosaltres el que creiem que això podria suposar, és una pèrdua del capital humà que està en els jutjats de tota Catalunya i podria suposar un endarreriment massiu de tots els procediments que s'estan donant a terme, un cessament aproximadament d'unes 1.000 i escaig persones i, a més, amb una negativa de tornar a treballar, perquè el que el departament també pretén és que si hi ha un cessament massiu, aquesta gent que s'ha cessat no torni a treballar fins passats 6 mesos.
0: Creus que el dia a dia del funcionament dels jutjats a Catalunya ho notarà, aquesta mesura?
1: I tant. Hem de tenir en compte també que venim d'una modificació de la nova oficina judicial. Aquesta es va fer de manera paulatina, però durant l'any 2026 els majors jutjats on han fet aquesta modificació és l'1 de gener del 2026, que ha suposat un endarreriment i una reestructuració de tota l'oficina, que això ho pateix el ciutadà amb aquesta modificació que ha fet que hi hagin noves estructures i tot canvi suposa una certa ralentització del procediment. Amb això suposa el cese massiu de tota aquesta gent, el que suposarà és que hi hauran molts procediments que es deixaran de tramitar, arribarà personal nou sense experiència, que és lògic, haurà de tenir un temps d'adaptació, d'aprendre com funciona tot el sistema, i això indubtablement perjudicarà el servei públic que s'està prestant des de l'administració de justícia.
0: Clar, o sigui, la ciutadania, el que percebrem és que a hores d'ara ja hi ha llistes d'espera grans, o sigui, el que percebem és lentitud, doncs encara en tindrem més.
1: Molta més. Per posar un exemple, a l'àmbit contenciós administratiu, una demanda que es presenta a data d'avui s'està assenyalant al judici el 2029.
0: Caram.
1: Si això sumem, perquè tenim el personal que tenim a l'administració de justícia hi ha un tant per cent molt elevat de temporalitat, si això es suma que el personal amb més experiència se'l fa fora, sense causa objectiva de cessament i que a més no podrà tornar a treballar durant 6 mesos en el mateix centre de destí, indubtablement suposarà un endarreriment de tots els procediments.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, expliquem la interpretació de la llei 20/2021 per part del departament i si contradiu la disposició transitòria que estàs esmentant.
1: La llei 20/2021 es dicta, és una llei que és per a la reducció de la temporalitat. Aquesta llei modifica l'article 10 del TREBEP, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. I el que diu és que les vacants que hi hagin en una plaça vacant no es podrà mantenir per personal interí durant més de 3 anys. I la pròpia llei, la disposició transitòria segona, el que diu és que aquesta llei només és aplicable a personal nomenat amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta llei. Aleshores, si a l'administració tenim dos tipus de personal interí, el que està anomenat abans de la llei 2021 i el que està anomenat posterior. Si l'anterior, que és el que té experiència, se'l fa fora, doncs tenim una situació que contravé la normativa i, a més, sense un cessament sense causa objectiva. La que diu l'administració, nosaltres ens hem fet a mesa de negociació a l'administració, els hem comentat aquesta situació, i el que ens diu l'administració és que, bueno, que ells entenen que és una imposició normativa i que es compleix amb la normativa de la llei. No obstant això, nosaltres entenem que, últimament, amb aquesta disposició transitoria, no fan una aplicació de la llei, sinó que és contralegem.
0: Ja.
1: Aquí l'administració, perdona que t'interrompi, aquí l'administració el que pretén, bueno, tot això ve per la directiva europea 1999/70, que és que intenta evitar l'abús en la temporalitat. I l'administració el que pretén ara és aquest abús que ha comès durant molts anys, des de l'any 99, aquest abús que ha comès durant molts anys, ara el que pretén és fer responsable al treballador, quan és la pròpia administració qui ha provocat aquesta situació.
0: Quines accions legals esteu emprenent des del CESIF per defensar els drets dels treballadors afectats?
1: Quan nosaltres hem posat a disposició de tots els treballadors afectats i afiliats la nostra assessoria jurídica, nosaltres farem recursos de tota aquesta actuació administrativa que es dugui a terme per part de l'administració en quant a cessaments que considerem que són contraris a la normativa. Estem valorant també la possibilitat de fer manifestacions o alguna actuació davant del personal, davant de l'administració. I, òbviament, també estem donant suport a tot el personal afectat i intentant arribar a algun tipus d'entesa amb l'administració perquè deixi sense efecte aquesta voluntat que vol fer.
0: Clar, i quins passos haurien de seguir les autoritats per garantir la continuïtat i transparència del servei de justícia?
1: Doncs el que hauria de fer és complir amb la normativa vigent. És a dir, si hi ha una causa objectiva de cessament, és a dir, que un funcionari, un personal interí que està a una plaça vacant, si un funcionari de carrera, per als processos selectius ordinaris, que són concursos de trasllat o processos selectius, es convoca aquella plaça i un funcionari de carrera que obté plaça demana aquesta plaça que està ocupada per interí, aleshores aquesta causa és una causa objectiva de cessament. Si no, contravé totes les normatives que hi ha en relació al personal interí, tant l'ordre 141/2007, com la llei 21, com la llei orgànica del Poder Judicial. Un funcionari interí té els mateixos drets i obligacions que un funcionari de carrera, excepte el pertany a aquella plaça concreta. Tota la resta és el mateix.
0: Eduard, ets optimista al futur a curt i mig termini? És a dir, creus que es pot recapacitar i reconduir la situació?
1: Sí, jo sempre penso que l'administració, mentre que no faci l'acte administratiu concret de fer aquest cessament, sempre hi ha una via de veure que les coses no s'estan fent bé. No només som nosaltres el sindicat que estem en contra d'aquesta decisió, sinó que són tots els sindicats de l'administració de justícia i som tots els que estem dient que no es pot fer un cessament massiu quan no hi ha causa per fer aquest cessament massiu. Nosaltres entenem i som positius en el sentit que esperem que l'administració reculli corda i faci les coses com s'han de fer amb aplicació de la normativa. No és res més que això, que és aplicar la normativa vigent.
0: Clar. Doncs greu conflicte entre el Departament de Justícia i el CESIF, ressaltant la necessitat d'una interpretació legal coherent i d'una gestió transparent que protegeixi tant els drets dels treballadors com la qualitat del servei judicial per la ciutadania. Eduard Presa, escolta, gràcies per explicar-ho tan clar. Ets coordinador autonòmic del sindicat CESIF del sector de la justícia a Catalunya i vaja, esperem les vostres notícies i que siguin positives.
1: Moltes gràcies a vostès per donar-nos veu en aquesta situació i també, sobretot, per defensar el que és el personal treballador de l'administració de justícia i el servei públic que tots els funcionaris de l'administració de justícia estem desenvolupant en aquesta administració.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
4: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
4: Migdia.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos.
0: I mira, ara torno a parlar de noves tecnologies, però des de... Mira, anem a relacionar-ho, perquè és que al final les noves tecnologies soles no existeixen, les has de barrejar amb les persones, amb la societat. I aquí és on entra moltes vegades certs conflictes, es generen conflictes, doncs, perquè o no les fem anar com les hauríem de fer anar o com les havien pensat, o simplement estan mal dissenyades, que això és així. És a dir, una tecnologia mal dissenyada no és útil, una ben dissenyada sí. Però sí que és veritat que la picaresca, on ens passem de llestos, doncs a vegades no ens ajustem al que hauríem de fer amb aquestes noves tecnologies. És el cas del tema de les xarxes socials, que... Aviam, sobre el paper i en teoria són molt útils, venien a cobrir, doncs, si vols, unes necessitats de contacte, d'estar en contacte, de trobar persones, però jo crec que crec que se'ns han anat de les mans als adults. Però hi ha els menors. Aquest és un altre debat que avui l'encetem amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
7: Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
0: I amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
8: Hola, què tal, chicos?
0: Clar, anem a parlar de xarxes socials i menors, Jaume, que és un tema delicat que tots veiem que se'ns n'ha anat de les mans, però clar, això ho veiem al carrer. Ara em sembla que se n'han adonat a esferes més altes.
7: Doncs sí, perquè comencem amb un debat que ens afecta especialment com a famílies. Ursula von der Leyen ha advertit que donar accés sense restriccions a les grans tecnològiques sobre els menors pot tenir conseqüències per a una nova generació. I la pregunta és clara, qui controla realment la relació dels nens amb la tecnologia?
8: Ningú. Pero bueno, también es que estas noticias no ayudan. No ayudan para nada. Es decir, solo tenemos advertencias, prohibiciones, estamos invirtiendo en prohibir, estamos invirtiendo en avisar a las grandes tecnológicas. No sé, yo de veras que estoy totalmente de acuerdo. Es decir, a mí si me dicen, oye, realmente esta noticia hay que poner límites. Sí.
7: Què posa aquests límits?
8: Hay que poner
7: nosaltres límits. Com a pares, l'administració...
8: No, von der Leyen dando una noticia. Sí, sí. Claro, es decir, al final, límites hay que poner. Sí, pero es que los límites no pueden ir solos. Es decir, los límites tienen que conllevar tres patas importantes. Una pata, por supuesto, que son los límites. La segunda pata, que casi la pondría la primera, es la formación. Y no la formación de señores qué es Internet y qué son las redes sociales. Sí, ¿no? Que es lo que les pueden explicar por encima a los niños en el colegio. Sí, no, ya nos han explicado en el instituto que... No, oiga, no. El tema es lo que hay que explicar es, esto existe. Ustedes saben usarlo. Saben cómo Internet y las redes sociales nos utilizan a cada uno de nosotros, porque Instagram es gratis, porque TikTok es gratis, porque Google es gratis.
7: Y ya saben que cuando uno es gratis, el producto som nosaltres.
8: Correcte. Llavors, és això precisament. Vull dir...
0: Però clar, quan ets major d'edat, anava a dir, tens consciència? No necessàriament, però ets major d'edat.
8: Vale.
0: Però clar, la canalla és una altra història. Més que res perquè les xarxes socials abans eren una cosa i avui en dia, no sé si sou usuaris habituals d'Instagram o de TikTok, déu-n'hi-do. No?
8: Enganxa, tenga l'edat que tengas, no, és algoritmo, t'enganxa.
0: Però no, jo crec que el problema ja no és enganxar, és el que surt allí.
7: No, el que surt
0: allí. El que surt allí,
7: el que a tu t'agrada, perquè saben el que tu mires. I el rato que ho mires, llavors saben, ui, a aquest senyor o a aquesta senyora els hi agrada això.
8: Por eso, precisamente, esta noticia, que va además sobre los niños, es decir, las límites y la formación tienen que estar para todos y saberlos. La tercera, y hablando de niños, los límites endurecidos, y la tercera es la supervisión. Ojo, supervisión, no vigilancia. Uh-huh. Sino supervisión. Entonces, al final son las tres patas que tienen que unir a, señores, yo diría, y de verdad, a todos los estamentos y organismos políticos, dejen de dar noticias que nos puedan asustar o de darnos algo tan obvio que
0: vamos,
8: sabemos algunos lo que tenemos. Exacto. Oigan, no, empiecen a trabajar en un programa de base.
0: Mira, Jaume i
8: en
0: David,
8: un programa de base.
0: El passat dia 25 de juny, aquí en aquest programa vaig entrevistar el Ramon Arnó i ens parlava del fracàs total i absolut de la prohibició per llei de les xarxes socials a Austràlia.
7: Sí, senyor.
0: Que Austràlia sembla que, escolta, que
7: d'això en saben,
0: van entrar allí.
8: Les prohibicions no estan per saltar-se-la, segons nostre cerebro.
0: És que no ha funcionat, no està
8: clar
0: funcionant.
8: Que no funcione.
0: Per tant, o sigui, abordar aquest tema amb el tema de vamos a prohibir, malament anem. No és el camí, crec, eh? No és aquest el camí.
8: Mira, està clar que...
7: Qui tindria d'ensenyar? Nosaltres, com a pares, tindríem d'ensenyar als nostres fills?
0: Jo fa molts anys que dic que això hauria de ser una assignatura des de primària.
7: I la pregunta és, i a nosaltres qui ens ha ensenyat?
0: Adaptada.
8: Pues por eso, tiene que ser una assignatura para todos. Que es decir, que gracias a que los niños, y si no, nuestros hijos, que nos formen. Vamos a ver.
0: Somos autodidactas.
8: Vamos a ver, a vosotros...
7: ¿Quién ha ensenyat?
8: A vosotros no os ha pasado en casa de... Uy, papá, las bolsas no van al Groc. No, allí envases, pero bolsas de plástico no. Ya, pero si es plástico, ya, pero las bolsas no son envases. El amarillo son envases. Es decir, se ha hecho una buena faena en toda la parte orgánica, separación de basuras, tal, cuidar el planeta, que los hemos tenido enseñándonos. Es que ellos nos pueden enseñar a nosotros, pero ellos tienen que tener una formación de base. Ellos tienen que conocer cómo nos usan las redes sociales a nosotros. Daros cuenta de las redes sociales, es decir, al final, si queremos abrir un debate, el problema que estamos entregando a nuestros hijos es que son herramientas que tiene acceso a todos los contenidos del mundo, a desconocidos, a publicidad, a algoritmos.
0: Sí, sí, claro.
8: Ahora con la inteligencia artificial todo esto se multiplica por mil.
7: Però tu fixa't aquí una intel·ligència artificial que ens faci de filtre.
0: Però tu fixa't que a casa els diem no obres la porta a estranys.
8: Claro. Cruza por el paso de peatones ara, y mira que el muñequito mòbil, está verde.
0: El mòbil barra lliure.
7: Però qui ens ha ensenyat a nosaltres a navegar per aquestes xarxes? Al final, a nosaltres, l'algoritme de les xarxes també ens enganxa.
8: Uh-huh. No,
7: claro, también pues, estamos enganchados.
8: Sí, pero en un momento dado, pensando, podemos ver los peligros que hay o podemos intuir los peligros que hay, ¿vale? Como siempre, personas hay de todo tipo, coeficientes hay de todo tipo, y el que se deja llevar, se deja llevar. Pero al final, la responsabilidad, si hablamos de responsabilidad de todo esto, no puede ser ni responsabilidad del niño, ni responsabilidad de los padres. Todos tenemos que tener una pequeña responsabilidad para cruzar el paso, por un paso de peatones y no por en medio de la carretera. Y el conductor tiene que tener una responsabilidad de parar en el paso de peatones, ¿no? Bueno, pues al final, este conjunto, ¿qué es lo que nos ha llevado a todo esto? Uno, los límites, poner el paso de peatones, poner el semáforo, enseñar a los conductores en una academia a conducir y a respetar las señales.
7: ¿Y cuántos años nos ha aportado aprender eso?
8: Però... Bueno, desde los caballos hasta ahora, ¿no? El motor que empezó sí, en el año 50 y pico, ¿no?
7: I ara volem que en un temps,
0: en un
7: període, ho tinguem après.
0: Ja veieu que és un debat obertíssim, que admet moltes arestes, però que hi ha d'haver un control, està clar. Qui l'ha de fer, com s'ha de fer... Qui l'havia d'haver fet? Bueno, això...
8: Más formació digital i sí. Los niños no deben aprender solos. Eso está clarísimo.
0: Jaume, per cert, que us envio de vacances dos setmanes.
8: Gràcies.
0: A l'agost, la primera quinzena, us recuperaré, però, clar, una de les coses que fem quan marxem de vacances és fer fotos.
7: Sí, escolta, sí.
0: No, lligat amb les xarxes socials, perquè hi ha gent que ja només sí, marxa de vacances per buscar el millor angle per fer fotos i penjar-les a les xarxes socials.
7: Clar, perquè si marxem de vacances i no diem que estem de vacances i pengem la foto, és com si no haguéssim anat de vacances.
0: Jo no ho dic mai, de veritat, no ho dic mai, no sé.
8: Sí? Jo sí, a la vuelta.
0: O al tornar.
7: Bueno, però ho dius. Dius que has anat de vacances.
0: Fan bones fotografies els mòbils, avui en dia. La majoria, no et cal gastar 1.000 euros... Quasi tots fan molt bona fotografia, però hi ha marques que segueixen empenyades en fer anar el tema de la fotografia com a excusa de màrqueting.
7: I com a excusa d'evolució del terminal, perquè ara tenim Oppo, que és una marca de terminals, que farà un mòbil amb 600 megapíxels.
0: Bueno, té trampa ja això, eh?
7: Bueno, pues...
8: Oppo és el de la samarreta del Barça, no? D'aquí.
7: Que portava. Ara no sé. Ara no sé què porta.
0: A veure, jo he estat bucejant amb això i de moment són... tres objectius de 200 megapíxels.
7: Sí.
0: O sigui, el total són 600, però clar, no tires mai amb les tres càmeres alhora, fas anar una.
7: No, però la suma dels tres fa 600 megapíxels. Perfecte. Què pots fer amb 600 megapíxels, David?
0: De moment que... No, amb 600 no, amb 200, amb 200. De moment la foto ocuparà un munt a l'emmagatzematge del telèfon.
8: Vamos a ver, a mi hay una cosa...
7: Definició en tindrem. Ara, una altra cosa...
0: Definició no tinc tan clar, jo.
7: Bueno, sí...
8: Más megapíxel no significa siempre mejores fotos. Es decir, yo
7: no,
8: siempre...
7: Yo, fotos no, pero la puedes ver.
8: Yo siempre tendré a mis hijas diciéndome, no, papá, así la foto no. Es decir, a ver qué foto, puf, de las 20 que has hecho no vale ni una.
0: Nada, encuadra bien, hombre.
8: Tienes que enfocar desde aquí, agáchate un poco, levanta, hazlo en vertical, no me seas boomer, no la hagas en horizontal, hazmela en vertical. Es decir, todo eso no lo van a arreglar los 600 megapíxeles. Yo creo que sí que es un avance. ¿Para qué? Para que la inteligencia artificial tenga más datos de esa foto y le podamos decir, oye, mira...
0: Déjamela bien, que no,
8: mi hija,
0: que no sé.
8: Mi hija me ha dicho que levante un poquito más el objetivo, que vaya un poquito más a la derecha, que no me deslumbre el sol. Y entonces con eso la inteligencia artificial, como tendrá más datos, me hará una foto hiper mega chula. Pero yo seguiré haciendo una mala foto, tenga 20 o tenga 600 megapíxeles.
7: I llavors, què preferim? Que tingui el smartphone molts megapíxels o realment que faci bones fotos des de qualsevol situació?
8: No, jo prefiero...
0: Home, que faci bones fotos.
8: Claro, que haga buenas fotos, pero como al final es algo que disparas tú, que le das tú con el dedito y que tú pones la altura, pones el móvil, lo pones mirando hacia arriba, hacia abajo, yo al final prefiero una inteligencia artificial que me diga, no, así no, muévete un poquito más a la derecha, agáchate un poco, gira el teléfono un poco más hacia la izquierda, ahora sí que vas a hacer una buena foto.
0: I em veig discutint, amb el telèfon quan vaig a fer la foto, que abans de apretar el botó em digui, així no, mou-te.
8: Exacto. Déjame, que yo soy creativo. A la derecha, la siguiente a la derecha.
0: Us en rieu, però vigila que la IA va rapidíssim. Bueno, escolta, m'envieu fotos per privat, això sí, m'envieu fotos d'on aneu de vacances. David Casero, com sempre, un placer, gràcies.
8: Gràcies i bones vacances.
0: I Jaume Sitja, una abraçada.
7: I bon estiu.
0: En fi, això ens en riem, però ho acabarem fent, eh? Discutir amb el nostre assistent d'intel·ligència artificial. No capigui cap mena de dubte. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Avui és dia 15 de juliol, demà canviem de quinzena i canviarem de veu a Herrera i al migdia de Cope Catalunya i Andorra. Demà torna el José Miguel Cruz. I jo agafo dues setmanes de vacances, que també és necessari. Si estàs de vacances, perfecte. Si encara no, tranquil, que arribaran rapidíssim. Això sí, hi ha una cosa que no canvia. Estàs ben informat sempre a la sintonia de COPE, Catalunya i Andorra. Que acabis de passar una bona tarda de dimecres.
4: Són les 2 de la tarda, és la 1 en les Islas Canàries.
9: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
10: Estar informado.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Gracias por seguir aquí en Mediodía COPE este 15 de julio. Fíjate, nos hemos ventilado medio mes y con mucha, mucha alegría.

0: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Hazte mutuero.
2: Condiciones en Mutua.es.
3: Pon tu mente en blanco e imagina un vino blanco como el azul del mar. Es un blanco como ninguno. Vinos de la denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno.
4: Consigue tu alarma llamando a Movistar ProSegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar ProSegur Alarmas.
5: Pilar García de la Granja.
6: Mediodía COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
8: La dificultat per accedir a un habitatge ja no és només un problema social, sinó que també està passant factura a les empreses. Un estudi de Pimec alerta que la meitat de les petites i mitjanes empreses catalanes han frenat decisions de creixement perquè no troben treballadors o perquè aquests no es poden permetre viure a prop de la feina. Ens ho explica la Yolanda Canales.
9: Trobar un pis assequible s'ha convertit en un obstacle també per al mercat laboral. Segons un estudi de Pimec, el 67% de les petites i mitjanes empreses catalanes asseguren que algun candidat ha rebutjat una oferta de feina per problemes relacionats amb l'habitatge. La conseqüència és que moltes empreses es veuen obligades a frenar els seus plans. Un 28% ha renunciat a contractar més personal, un 16% ha ajornat projectes de creixement i un 13% ha descartat obrir nous centres de treball. Per això, el president de Pimec, Antoni Canyete, adverteix que el problema de l'habitatge ja no és només una qüestió social, sinó també econòmica.
10: N'hi ha necessitat de cobrir llocs de treball i n'hi ha llocs que és que no n'hi ha habitatge. I, per tant, quan tu tens llocs de treball i possibilitat d'alguna forma de que la gent pugui vindre a treballar, que no pugui treballar les persones i que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge, o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social, que ho té i és transcendent, però també en l'àmbit econòmic.
9: L'estudi també revela que 6 de cada 10 empreses han assumit sobrecostos per contractar treballadors amb una despesa extra d'uns 5.500 euros l'any. Davant d'aquesta situació, Pimec reclama un gran pacte per augmentar l'oferta d'habitatge assequible i millorar les connexions de transport fins als centres de treball.
8: I seguim parlant d'incendis, perquè Catalunya torna a viure una jornada de màxima alerta amb més d'un centenar de municipis en risc extrem i 8 espais naturals tancats. En aquest context, des de Territori, la Diputació de Lleida en concret reclama un canvi de model. Assegura que la millor manera de combatre els grans incendis és evitar que arribin a produir-se amb una gestió més activa dels boscos. Yolanda.
9: La situació és especialment preocupant aquest dimecres. 118 municipis de 20 comarques estan en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal. Hi ha, efectivament, 8 espais naturals amb l'accés restringit i 297 municipis més de 29 comarques que es troben a nivell 3, de perill molt alt. En aquest context, des de la Diputació de Lleida tornen a reclamar un canvi en la política forestal. El seu president, Joan Talarn, assegura que el model basat a deixar que la natura evolucioni sense intervenir ja no respon a la realitat actual, marcada pel canvi climàtic i l'abandonament del món rural. Per això, Talarn defensa una gestió activa dels boscos, amb més manteniment, obertura d'accessos i aprofitament de la biomassa, per tal de reduir el combustible disponible quan es declara un incendi.
11: Entra al bosc no el fa malbé. El que el fa malbé és que si no el tractem, si no el treballem, al moment que es produeix un foc, és molt difícil d'aturar-lo, que els focs de sisena generació són més que evidents, i en aquell moment, això sí que de veritat destrueix totalment el bosc. La regeneració és molt complicada, mentre que si nosaltres podem fer tallafocs a través de vies, a través de pistes o a través d'altres eines que tenim, això evita que hi hagi una crema més gran del bosc, que evita que pugui passar d'un costat a l'altre, i això també fa que el bosc, la cura del bosc sigui millor.
9: La Diputació de Lleida també reclama més eines i finançament perquè els ajuntaments puguin gestionar els boscos públics i demana a la Generalitat i a la Unió Europea que facilitin un nou model de gestió forestal adaptat als efectes del canvi climàtic.
8: I és que els incendis forestals d'aquest estiu ja han deixat milers d'hectàrees cremades, habitatges afectats i nombrosos confinaments. Un cop extingides les flames, per moltes famílies comença un altre repte, valorar els danys i activar els tràmits amb l'assegurança. Els experts recorden que és important comunicar el sinistre dins del termini establert, documentar els desperfectes amb fotografies i iniciar les mesures necessàries per evitar que els danys empitjorin. Si l'habitatge o el bé afectat està assegurat, la companyia assumirà la cobertura prevista a la pòlissa. Però com funciona tot plegat? Ens ho explica Pedro Tomei, president fundador de l'Observatori de Catàstrofes i president de l'associació Cluster Catàstrofes.
6: El Consorcio de Compensación de Seguros no cubre los incendios forestales. Sí es verdad que cubre un gran espectro de riesgos catastróficos, como inundaciones, como terremoto, en fin, muchísimas otros. Pero, sin embargo, entre los riesgos que no cubre, pues se encuentra, pues, por ejemplo, las nevadas. Tampoco las cubre, Filomena no lo cubrió, y lo cubren las aseguradoras de aquellos bienes que están asegurados, y los incendios forestales tampoco los cubre el Consorcio de Compensación de Seguros.
8: El sector assegurador afirma que, malgrat l'augment dels grans incendis, no es preveuen increments significatius en el preu de les assegurances de la llar. Insisteixen en la importància de la prevenció i recorden que, en cas de fenòmens extraordinaris, les indemnitzacions poden correspondre al Consorci de Compensació d'Assegurances sempre que existeixi una pòlissa prèvia. I canviem de tema perquè l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya ha presentat una enquesta d'inserció laboral dels titulats i titulades de graus universitaris. Aquest informe mostra les satisfaccions dels alumnes amb el grau que han cursat i la valoració que en fan entre d'altres. Ens ho explica en Pol Matavaques.
12: L'àmbit de coneixement que ha rebut una millora més important en general és el de l'anglès. Ha millorat més d'un punt, en una valoració sobre 10, en tots els aspectes, sent en el de les enginyeries on ha viscut un creixement més important, amb gairebé 2 punts. Així ho ha valorat Anna Prades, cap de l'àrea d'internacionalització i generació del coneixement d'ACU Catalunya.
13: Volem destacar l'anglès perquè per primera vegada en la sèrie històrica des de 2001 aprova. És de cop, arribem al 5 en la formació d'anglès, que no és partir de coets, però és la primera vegada que el nostre sistema aprova amb la formació d'anglès.
12: L'informe mostra que els àmbits de coneixement que tenen una quantitat més elevada de contractes fixos o indefinits són els que han cursat estudis socials o d'enginyeries, superant el 70 i el 80% respectivament. Per altra banda, també cal destacar que gairebé 2 de cada 3 alumnes treballen mentre estudien. Un 71% dels enquestats reconeixen que tornarien a cursar el mateix grau, per tant que mostren una satisfacció important. Això suposa un augment de 7 dècimes percentuals respecte al 2023. També destaca que els contactes ja no són la via d'accés principal a la primera feina de les persones graduades, sinó que són les pràctiques o la iniciativa pròpia.
7: COPE Catalunya i Andorra.

0: que si te animas, nos llamas esta noche y intentaremos levantar tus ánimos.
1: Tots els dies, a partir de 2:15 de la matinada. Momentos amb Luis Rodríguez. Momentos. Un programa de confidències. A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic.
2: Que m'esteu ajudant molt, sobretot tu, i només volia dir-te que t'estimo moltíssim, que gràcies per estar al meu costat i que sempre podràs comptar amb mi, igual que jo estic comptant amb tu ara. Un petó. Met you by surprise. I didn't realize that my life would change. Sense voler jo et faig mal quan t'enrono de la meva soledat, però és lo que jo sento i amb tu ets l'única que jo puc enraonar i dir-te els meus sentiments. Et desitjo el millor, reina. T'estimo molt. Una

0: si necessites parlar, aquest és el teu lloc. Aquest és el teu espai. Aquest és el teu moment. Sempre amb tu, on siguis.
1: T'escoltarem.
0: L'amor, com el foc, no pot subsistir sense